pòs emplitud. Fer aprenguer la pena de meia resta din lo cor de l'eno, senso croie, senso reno, en el siu està ben recompensat. Que din lo cor de la paur e l'eno, calie jamai cantar. Eu ai trouvat l'amour de nos reino, e me lo siu gardat.

0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Damb Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

Escuto, la libertat es sus la Talbero e la Talbero es sur Radio Albicès 95.4 e 104.2 radioalbicès.org.

Dins aquel album, y a tabé aquel plat pourri de cançó, Froni d'Alio, Batomen d'Alo. A l'encop magique et poético, es un cant plan ancien de la regió Basilicate, en baix de la península. Son origine es lu d'un rite pagan d'aquel regió que s'appelava Lucanio din l'Antiquità, lo rite del Trinoctium Castitatis, que consistís pel futurs espuses a respectar 13 nòches de casteta sio lo temps que dura las noces. Aquel rite pagan foguet un moment cristianizat dins aquel regió. Dins sa forma moderna, aquel cant evoca sovent la fuga d'un autre subento, pas encara maridado, pendent sa nòche de noces. Vostra interpretació d'aquel cant li garda tota sa magia e tot son mistère, como la natsa usi.